0: Disfruten a punt de tota la programació de Fogueres 2026. Del 18 al 24 de juny, viu en primera fila i en directe moments únics. La mascletà, l'ofrena, la cremà, tots els esdeveniments de la Festa Gran d'Alacant. En a punt fent festa, en a punt fent Fogueres.
1: Servicios informativos en Cope Villena MQR.